0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis. Bye.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Rosmarbà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León,

Javier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Copla Sant Jordi actuarà com a copla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una copla allà in situ. La Bienal de Copla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a copla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a copla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a copla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la Copla Sant Jordi. També podeu trobar doncs, l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de Copla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Copla Genal en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Copla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí al Coplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs, escoltarem aquestes obres que han sortit, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Copla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Copla Montgrins. És Ahir, Avui i Sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Montgrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia, al Passeig Manuel Puigvert amb la Copla Montgrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les Coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser la Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena càrrec de la copla, la Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca, de Xavier Pinyol.

0: coplejant.cat.
1: Novetats discogràfiques.
2: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del de Caldes de Malavella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat, coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort, quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell, amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara, per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós, en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è a plec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coplejant, és de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Coplejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la cobla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és l'invisible, és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Cobla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls, de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscorneire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la cobla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva, és Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: Cangurí.
1: Cuplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull, perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramunt i d'Agramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenil Volà de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Cassà. I també 35è aplec de la Sardana d'Agramunt amb les Cobles Vets de Riella, Joveni Volà d'Agramunt i la Principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42ena, Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jonc amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el Solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: Són les 10.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Ay, qué bonita versión, un poquito más intimista que la de Nina Simone.
1: Nina Simone m'agrada molt, també.
0: Sí, hombre, claro, claro, claro, claro, es que Nina Simone era muy grande. Y, bueno, no era tan alta com Elvis Presley, ni tan grasa, perquè semblava un bacó, sobretot l'última època, l'Elvis, sí, tanta cortisona i tanta polvo blanco, si sí, vulguis o no vulguis, deixa'm...
2: I no l'han de tal color.
0: No.
1: Prenia unes 30 pastilles diàries. Pastilles...
0: De colores, no?
1: Per no dormir, pel fetge... L'altre dia m'entén, encara va sortir un metge explicant el que tenia l'Elvis.
2: A l'any que viene no explicaràs totes les pastilles paqueres.
1: Sí, un montón de... Bueno, yo tengo las últimas pastillas que le recetó, tengo la receta del doctor Richard Nikachopoulos, que era de Grecia. Bueno, anem amb l'Elvis. Una cançó que no us dic el nom.
0: Ah, no?
1: És diferent a la versió... Aquesta cançó no és d'Elvis. I a mi m'agrada més la d'Elvis perquè la va gravar molt més tard que l'original. Aquesta cançó venia de França. Una cançó que ell, aquí l'orquestració puja molt més, i l'Eva puja molt més i acabava pujant més que la versió original. I m'agradaria que sapigués, que diguéssiu a veure si recordeu, quan acabem, quina cançó i qui cantava aquesta cançó. Anem amb Elvis Presley.

0: Pero vamos a ver, no, que esto
1: vamos,
0: no...
1: Vamos, esto no,
2: no
1: sabemos.
2: És aquesta,
0: no, és que no és aquesta.
1: No,
2: és que molt semblant, no, és molt semblant la, el sí. títol, el títol, el títol, eh?
0: Sí, sí.
2: Però, ara sí que...
0: Sí, la tenim ja?
2: La tenim.
0: Però bé, que vamos a ver.
2: Elvis.

0: solo instante.
1: Són les 4.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
2: Ripollet Ràdio.
3: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
4: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
3: Vine a una nova gravació en directe del programa.
4: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
3: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
4: T'hi esperem.

es va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error,
1: sí.
0: I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no?, professors de Història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any...

0: fet. Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquesta.
0: O el curs passat,
1: pot ser,
0: no sé.
1: Pot ser. Però és de les millors assignatures.
0: Sí. Home, és un plaer, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo d'explicar.
1: És un temazo, i de fet, és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui, la Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: Molt bé. I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats. Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però de moment el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreassi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí, hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era, bàsicament, la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera s'havia fet sense Àustria, i això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria, però per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta d'Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, eh? Fins llavors, recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè ell agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents, però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: o què?
1: Sí.
0: Sempre és millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya em va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros... O Klein.
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de gros. La gros Deutschland...
0: És que, clar, si és molt gros...
1: és massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: Va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... imagina't si hagués estat gros al segle XX,
0: Carai, carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya... És irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí... el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge, i havia quedat molt clar quin era el camí, i és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, bueno, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià I,
0: molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. Exacte. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre l'acuirassat Bismarck. Però, bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto... En Otto... En Boto...
1: Botox. En Botox.
0: En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu... bueno, el seu govern, no? El seu... bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I... crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que fa, tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit, i és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik, en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans
0: del segle... molt abans, no?
1: Era això? Molt abans. De mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per a les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, recordo. Ara no recordo jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del treball.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I, per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: carai!
1: Temps.
0: Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això. Res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Ah, et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al propi moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. i Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no? Pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas, busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana, penseu. El que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, segur que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no. No podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I, a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser, en el futur, un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga, del 23 d'agost de 1866, no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava a Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliança secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar. I comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim. I pobra, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant, no, veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870 Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià. Exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany, perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Sí, recordem, sí, és el de Sisi.
1: Sí. I és, o sigui, clar, és veritat, sí, clar.
0: O sigui que per cert, molt bona sèrie també, la de Assassin Paradriu,
1: ah, no
0: a Netflix,
1: aquesta.
0: Dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va anar a risc el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre es refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digne
1: Sergio.
0: Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet. Ripollet Ràdio.
0: El 91.3, només clàssics contemporanis.

0: Són les 8.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Rima i el Beat, l'espai on el rap deixa de ser només música per convertir-se en discurs, reflexió i cultura popular. Com sempre, saludem també qui fa possible que tot això soni com ha de sonar. Els controls tècnics, en Jordi Puy. Diuen que els grans directors d'orquestra mouen una batuta. En Jordi només necessita 4 faders i 2 auriculars per fer miracles. Si John Alomo trobava curses impossibles entre els 3 quarts, en Jordi troba l'equilibri perfecte entre veus, música i silenci. Avui tenim un programa especial dedicat a HCB i posarem l'accent en el seu nou treball, Anarcocuriós. Un disc que no es limita a denunciar les contradiccions del sistema actual, sinó que també planteja preguntes incòmodes, reflexions personals i presenta debats polítics profunds. Parlem de rap, d'anarquisme, de llibertat, de consum, d'alienació, de cultura, de present i de futur. I ho farem escoltant les cançons que donen forma a aquest treball mentre conversem amb en Kate, l'MC del grup. Bona nit, Kate, benvingut, com estàs?
1: Bona nit i moltes gràcies per aquesta presentació.
0: De res, faltaria més, ja que teniu a bé venir per aquí, passar per l'estudi de Ripollet Ràdio, què menys que donar-vos la presentació que us mereixeu. Venim a passar una bona estona parlant de tot i més, però per començar, així per fer un tastet, escoltarem una peça que m'ha semblat molt, molt particular. No és exactament una cançó, és més aviat un document sonor. Es tracta d'un fragment real on parla Lucio Urtubia, una figura llegendària de l'anarquisme ibèric que encara avui genera admiració, controvèrsia i debat. Escoltem Lucio Urtubia.

0: juventud. Luchar, luchar, luchar.
1: Las ideas que yo defiendo, libertarias, son necesarias.
2: Bé, doncs, després d'escoltar aquesta veu, entrem una miqueta en matèria. Qui és HCB?
3: Doncs HCB és un grup que ja portem una trajectòria de 20 anys, amb diferents treballs, sempre des de l'underground, i que hem anat, pues, això, no?, traient treballs conjuntament amb DJ Boe i amb mi, no? Kate i DJ Boe hem format i venim, pues, això, de lluny, no? I venim d'aquella època on no hi havia quasi ben bé, pues, xarxes socials, no? Nosaltres teníem el primer perfil, pues, a MySpace, pues, això, no? Penjàvem a xarxes grups, amb aquest moment dels foros, no? I anàvem fent pues, els nostres treballs i sobretot els bolos, no? Era un moment molt de directes, de festes majors, de trobar el teu espai, no? Quan el rap no era un gènere, doncs, tan popular, potser com ara, no? Que se sent molt més, i llavors en aquell moment, pues, això, no? Fa 20 anys vam començar pues, a obrir-nos pas també fora, diguem, a la perifèria de Barcelona, no? Perquè venim d'un poble, llavors, bueno, pues era diferent, no? Érem, pues, i continuem sent segurament, pues, els raperos del poble, no? I aquí vam fer una mica tota aquesta trajectòria que portem i bueno, pues ens ha acompanyat, no? El rap ha sigut una forma de vida, en realitat, una cultura en la que hem estat i hem volgut estar, no? De diferents maneres i amb diferents intensitats, també, no? Perquè no són 20 anys de carrera amb les mateixes hores dedicades, diguem, si volem fer des d'una mirada productivista, perquè, pues, hem estudiat, hem estat en feines més exigents, menys, hem tingut que conciliar amb la vida familiar, amb amistats, amb processos de vida que han fet que li puguem dedicar més temps o menys, però bueno, aquí estem, no? 20 anys després, amb un nou treball que estem podem defensar en directe també.
2: És difícil sempre aquesta conciliació i sempre... Potser jo diria, m'atreviria a dir que va a més, no? Potser fa 20 anys era una miqueta més senzilla en aquest sentit, i lo complicat, com tu deies, era entrar en aquest món, no? I has mencionat HH Groups, plataforma a la qual tots els que portem molt de temps en aquest món hem hagut de tirar, hem hagut d'estivar d'HH Groups, o bé per conèixer grups, o bé per descarregar-nos bases, o bé per escoltar discos de sencers de la penya. De quin poble veniu?
3: Doncs nosaltres ens vam criar al poble Espiera, però concretament a Can Bou, que és un dels barris de Piera, que està a 5 quilòmetres, no? I Piera, diguem, és un poble que té una idiosincràsia peculiar, perquè és un poble que té una extensió de terreny molt gran, però que té això, no? Barris o antics pobles que es van annexionar fa molt temps i que llavors té una extensió de territori molt gran que està, pues, no molt comunicada, no? Aquest barri on nosaltres ens hem criat, que és Can Bou, que dona nom al grup, de fet, que és Habitantes de Can Bou, no? Aquest barri molta gent pot fer vida allà sense passar pel poble, no? Perquè com necessites el cotxe per tot, llavors hi ha com una desconnexió, no? Entre la vila i els barris i, bueno, té una idiosincràsia particular. Jo, per sort, sí que vaig estudiar al poble, llavors vaig poder fer una xarxa, però bueno, penso que en aquells moments era complicat, no? Era difícil per això, no? Perquè els mitjans que hi ha ara no hi havia, de difusió, inclús per conèixer, no? noves coses, per fer els contactes, i bueno, i no era tan fàcil, no? Pues baixar a Barcelona era, jo recordo, no? Les primeres vegades, pues, baixaves a les botigues de discos a comprar CDs o comprar roba, no? Del que tu veies als videoclips o així, no? I volies aquesta performar, no? Com la cultura, no? Tota aquesta part més estètica, i llavors, clar, era difícil, perquè per nosaltres era tota una aventura, no? Baixar a Barcelona com a ciutat gran on podies trobar aquests referents. Després això es van ampliant i ara, pues, evidentment, no? Amb les tecnologies i amb internet, pues, és més fàcil o més accessible, no? Però en aquell moment, bueno, era igual, més complicat, però també, jo recordo, compraves un disc i aquell disc te l'escoltaves i et sabies totes les lletres d'aquell disc.
2: Ara
3: és impensable, no? Ara amb la música streaming, una persona se sent una cançó, si se la sent sencera, un cop, no? I ja està, perquè hi ha tant de material i tan accessible. Però bueno, moments diferents, no vull tirar de nostàlgia, perquè la nostàlgia, com diem al disc, és un refugi pervers.

0: En aquest context que ens presentaves, no? En aquest escenari que ens has dibuixat també, encara es fa molt evident o de manera palmària, no? La importància d'un teixit en el qual desenvolupar-se artísticament i personal, no? Fins i tot el que no entra en contradicció amb el que estava dient Lucio Urtubia en aquesta primera cançó que hem escoltat. Tu què li diries si el tinguessis al davant?
1: A Lucio. Bueno, gràcies per ser exemple, no? I sempre ho diem, que al final Lucio per nosaltres, pues, pot ser, si volem, un referent en quant a l'acció, no? Era una persona d'acció, no? I que va prendre la decisió de fer una sèrie de coses que van fer trontollar el sistema bancari internacional i era això, no? I no parar-se, que de vegades ens agrada molt parar-nos en lo teòric, no? I buscar moltes voltes, i al final l'acció és l'important, no? El que fem i el que aportem i cap a on caminem i com ho demostrem és l'important, no? Quedar-se això, no? Paralitzat una mica en el discurs, pues està molt bé i tothom podem teoritzar hores i hores, però al final què fem, no? En el nostre dia a dia, en la nostra realitat, com creem una comunitat forta, com teixim aquestes relacions, aquests vincles personals que ens donin el sostén que necessitem en un sistema que ens mata cada dia, no? Llavors, com fem la contra? A nivell teòric podem pensar moltes coses, però a nivell pràctic com fem aquest sosteniment personal de la vida, no?
0: Doncs recullo aquesta idea, aquesta crida a l'acció que acabes de fer, desitjant que tots i totes els nostres i les nostres oients, després d'escoltar-te, s'hagin tornat una miqueta anarcocuriosos.

0: Seguim aquí, a Ripollet Ràdio, amb el Kate. M'agradaria preguntar-te, per què batejar l'EP com Anarcocuriós, amb el títol d'aquesta cançó?
1: Doncs Anarcocuriós és un concepte que li robem a Noam Chomsky en un petit llibre que es diu Sobre l'anarquisme, i en aquest llibre, i és l'única referència que hem trobat, per més que hem buscat, no es torna a mencionar aquest concepte, ni per ell ni per ningú més, no? L'acadèmia o fora d'acadèmia, i ell ho menciona per parlar com de moviments d'esquerres, no? que tindrien pràctiques, per posar un exemple, el 15M, no? No es declara un moviment anarquista, però té pràctiques que serien anarquistes, no? Pues una horitzontalitat, l'assemblea, no? Com aquest tipus de coses, i llavors ell parla d'això com esquerres anarcocurioses, no? Que no es defineixen dins del moviment llibertari. I bueno, i al final aquest concepte ens va agradar, no? Ens va agradar quan ho vam llegir en aquest text. I a banda també, pues una mica hi ha la broma, no, dins del col·lectiu LGTB, amb el tema de heterocuriós, no? D'aquests homes que bueno, pues això, no, perquè són bisexuals i no ho reconeixen, no? Per dir-ho clarament. I llavors, bueno, ens agradava, no, aquesta conjunció, perquè pues això, no, tenim gent que sabem que li feia gràcia, no, i que s'utilitza aquest concepte, i ho vam ajuntar una mica i vam pensar, pues anarco curiós ens agrada, no? I pensem que bueno, que li dona aquí on agarrar-se i poder fer-ho servir, no? Qualsevol que vulgui, que igual no estigui tan immers a la cultura llibertària, o que no militi en un sindicat anarcosindicalista, o que no vingui d'aquesta tradició, però que pot dir, bueno, pues jo soc d'esquerres, no? I m'agafo aquesta etiqueta, no? Que soc anarcocuriós.
0: Com a via d'entrada, no? Pot ser útil. Més enllà de Chomsky i altres apreciacions que podríem fer.
1: Sí, totalment, no? Justament ens va passar que ja estava tot el concepte del disc fet, no? I va sortir això, i que ens podíem estalviar, dir que la referència és d'ell, però que no passa res, vull dir, la referència és d'ell, evidentment, ell ha aportat molt a moltes lluites, i ara s'ha descobert això, i estaria una mica descartat a nivell personal, evidentment, no? I també una de les altres coses que passava era que estàvem a punt de treure abans de que sortissin, i parlem clar, el tema dels papers d'Einstein, i el que sortia, no, com a Twitter i tal, s'ha mort, no? I pensava, morirà just quan traurem el disc, no? I de moment aguanta.
0: El mateix dia, t'imagina?
1: Sí, era com, hosti, estem aquí, que morirà, no? Però bueno, també teníem aquesta segona acepció, no? Que si a algú li agrada més, no? I com una mica, pues, un guinyo, no? Per un sistema que encara vivim, no? Que està ple d'homofòbia, i llavors, pues, fer un guinyo a tot el col·lectiu LGTB, pues també em semblava que era oportú.
0: És oportú i important. Quines lectures, a part de Chomsky, evidentment, experiències o referents hi ha darrere de l'EP? A títol teu personal, per exemple.
1: Clar, és tan complicat, és que és tan complicat perquè m'ha passat inclús, i per no fer un llistat, no? Però m'ha passat inclús que havia escrit unes lletres i després he llegit coses i he dit, això fa referència al que, saps? Al que havia escrit, o al que m'havia sortit de vegades com de reflexions, i també és que en aquest EP, igual que en la resta del que puc escriure, crec que hi ha molta referència de moltes converses, no? De moltes sobretaules compartides amb companyes, amb companys, amb companyis, vull dir, al final hi ha tanta reflexió compartida, és que no és res de ningú culturalment, no? Jo estic en això, no? En aquest pensament col·lectiu que anem construint, de referències que ens anem passant, que anem compartint, d'això, no? De reflexions del bar, de converses amb gent que ni coneixes, que et trobes, i que això et desperta, no? I al final jo sempre vaig amb una llibreta, com he vingut avui, i et surt una idea i l'apuntes, i aquesta idea és teva. És que no és veritat, no vull dir, l'originalitat, intentar buscar això, el que jo m'he inventat alguna cosa, si és que som això, la humanitat, hem crescut intel·lectualment en lo comunitari, no? Que és lo important.
0: No és possible d'una altra manera, realment.
1: No.
0: Tinc moltes preguntes, eh? Jo intentaré sintetitzar perquè el temps que tinc és limitat per entrevistar-te, però intentarem en una hora recollir el que ens puguis donar. Veus possible revertir aquest futur negre, per dir-ho d'alguna manera, que es descriu, que s'intueix en les vostres lletres? Ho veus possible?
1: Clar, tu creus que les nostres lletres són pessimistes?
0: Sí.
1: Sí, tu ho vius des del pessimisme. Clar, jo penso que intentem, no?, fer una crítica. Igual no hi ha molt d'optimisme perquè pensem que l'únic optimisme és la comunitat i el que dèiem abans, no?, i el crear vincles i tal. Però que tot estigui malament ens ha de fer forts i fortes en construir justament aquesta comunitat, no? I no sé, sí que penso que igual, pues, això, no?, el diagnòstic que fem pot ser pessimista, però el que fem en el dia a dia, com dèiem abans, en el caminar, en el picar pedra, és des de l'optimisme, és en el creure que es poden fer les coses d'una altra manera, creure que es poden trencar discursos diaris i continus, per exemple, amb el tema de les distopies, no?, que és com algo, no?, o ara, pues ve la IA i la IA tot el que portarà serà dolent, no?, i l'altre i el futur sempre serà pitjor i tal, no? Clar, no sé, és que al final és com, bueno, pues, en mans de qui ho deixarem, no? Si ho deixem en mans d'empreses privades dins del capitalisme, evidentment, sí, això anirà malament, ja ho sabem, històricament ho tenim clar. Podem revertir aquesta situació, podem donar la volta, podem crear un altre discurs, podem crear un altre relat i el podem portar a la pràctica, ens convencem d'això i ho fem, vale, pues intentem-ho, no?
0: Sempre que es pugui, i quan no es pot, perquè no s'arriba o pel que sigui, és important curar la culpa.

0: actual. Escoltàvem Cura la culpa, la tercera cançó d'Anarcocuriós. Com va sorgir aquesta col·laboració amb Sílvia Tomàs Trio?
1: Doncs Sílvia Tomàs per nosaltres pues és una referent, no? L'hem seguit tota la seva trajectòria, a més hem tingut la sort de que quan era Sílvia Tomàs Trio, doncs el pianista és molt amic nostre del poble de tota la vida, llavors pues vam fer l'enllaç, no? A nosaltres ens agradava molt el que feia de sempre, no? Pues aquesta veu ja l'heu escoltat i va ser un plaer perquè vam poder posar en comú, fer una creació conjunta, posar en comú la lletra el que nosaltres dèiem, analitzar i a banda ella, pues, veure com ella feia la tornada en un moment allà, no?, i com ho provava i després quan va venir a l'estudi, pues, bueno, pues això, no? Un artista de cap a peus, no? I la veritat que per nosaltres és un plaer que estigués, és una veu que ens encanta.
0: És molt bonica. Ara parlàvem off the record de la importància de compartir amb el procés creatiu, com amb tot, no? En això estarem d'acord. Tu creus que l'emancipació és més un procés individual o més un procés col·lectiu?
1: Si l'emancipació vol dir poder aconseguir ser una persona funcional que cobreixi totes les seves necessitats, és que una necessitat bàsica de l'ésser humà és ser social, no? I tenir vincles i gent que el sostingui, no? Aquest relat suposadament d'aquesta masculinitat hegemònica, si li volem dir així, en la que tu et salvaràs sol i contra tot i sense demanar ajuda, és evident que és un relat que no es sosté, no? Perquè es sosté mitjançant una feina invisibilitzada que fan altres persones.
0: Llavors, en aquest sentit, la culpa, aquesta que hem de curar, és una eina de control social que no ens permet emancipar-nos fins i tot intel·lectualment.
1: Clar, bueno, sí, la culpa és un invent judeocristiano, evidentment, no? Però sí, igual en el tema és això, no? És justament posar la crítica en aquesta culpa, no? En curar les culpes que, bueno, pues això, no? Que no té sentit perquè pues el que hem de fer és intentar fer un procés més col·lectiu, no? I no estar matxacant-nos en lo individual i mirar el que tenim, no? I qui ens sosté i com fem feina per sostenir i perquè ens sostinguin.
0: Així ho he entès jo i així he gaudit molt, molt, molt aquesta cançó i aquesta tornada tan bonica. Ara faré una pregunta una miqueta més política, si és que les altres no ho eren. Mm-hmm. Quina opinió et mereix l'anarcocapitalisme?
1: Bueno, jo crec que com moltes altres coses, no, en la teoria política, penso que simplement és utilitzar uns termes, no? I posar allà i intentar confondre, perquè no té sentit en la teoria, però és que té menys sentit en la pràctica, no? Perquè hem vist que els governs que suposadament eren anarcocapitalistes el que han fet és treure tot el que té a veure amb l'estat del benestar, no? Amb totes les crítiques que podem fer a la socialdemocràcia, però treure tot l'aparell de l'estat que garanteix un mínim drets per la gent perquè no es mori de gana i es queden amb el que més representa l'estat, que és l'exèrcit, la policia i tot l'aparell repressiu, no? Llavors és com, clar, què vol dir que ets anarcocapitalista? És a dir, que la llei de lliure mercat sense cap tipus de regulació, però alhora tu si tens el poder repressor per tal que si la gent es queixa que s'està morint de gana, tu la puguis reprimir, no? Llavors, bueno, simplement és una qüestió terminològica que penso que sí que ha fet bueno, que ha fet el seu camí per això, no? Per una qüestió de, pues, en contra dels impostos, perquè els impostos, no? Tot corrupció i tal, no? Que és una crítica que, evidentment, pues, clar que s'ha fet des del moviment llibertari, no? De que quan se li dona el poder a l'Estat, l'Estat, pues, vella pels interessos de qui governa i de qui treu profit, no mira pel poble. Això és una crítica que des de l'anarquisme o des del moviment llibertari es pot fer, però, clar, si això ho barreges, la crítica a destruïm l'Estat però alhora també destruint totes les condicions que regulen la vida, no? De vegades és que penso, confon en la teoria l'anarquisme amb pensar que no vol dir que hem d'acordar. Si tu i jo hem de conviure, això Lucio Ortuvia ho diu molt clar, no? En un documental que li fan, i diu, és que l'anarquisme és la màxima organització, perquè ens hem de posar d'acord persones diferents per arribar a uns mínims de convivència, i per tant requereix un esforç molt més gran, no? que pues una democràcia representativa en la que vas, votes cada 4 anys i decideixen per tu, és que necessita un compromís. I de vegades s'ha entès, no sé, que l'anarquisme era drogar-se o que l'anarquisme era no, com a teoria política necessita, i ho sabem la gent que hem militat o que militem a llocs, que el que necessita és molt de temps, molt d'entendre l'altre, molt d'empatia, molt de posar-se al costat de l'altre, i no tot el contrari, no fer el que jo vull i em dóna la gana en cada moment. És que això no és llibertat.
0: Sí, fins i tot és important la solidaritat, no? Perquè en aquests ambients de militància activa cal cedir moltes vegades i mirar realment qui tenim al davant, no? Qui és l'aparell que realment... quina és la societat que ens oprimeix. En aquest sentit, el més important jo penso que és per començar a ser anticapitalista o antifeixista, que és el mateix. Llavors, m'agrada... Et preguntava això perquè a mi un cop em van regalar un llibre de Fernando Pessoa, El banquer anarquista. Jo recomano a la nostra audiència que se'l llegeixi amb una mirada molt crítica, perquè moltes vegades no és cert allò que ens pot semblar obvi.

0: el món gira
1: i les... En aquesta cançó, on tenim aquí els vents a la Irene Reig, es deixa entreveure, si ho entes bé, que l'esquerra ha perdut una miqueta la batalla cultural?
2: Bueno, penso que el que es diu és hem perdut la guerra de classes fa temps, no? I estem perdent la cultural, no? Penso que sí, penso que estem en disputa, no? D'aquesta guerra cultural. De fet, al final, pues el tema es diu obvi, no? I és com venim a dir obvietats perquè hi ha coses... que veiem, no? que ens passen ara, que nosaltres que portem 20 anys pues més o menys fem un rap polític com el d'ara, més o menys, vull dir que nosaltres no hem canviat molt la posició, estem més o menys on estàvem, i sí que hi ha molta gent que diu oh, això és molt polític, sou molt d'esquerres o, no? perquè el sentit comú està cada cop més a la dreta, no? I hi ha un sentit comú que jo penso que és algo que va canviant, eh? Jo sempre poso l'exemple de quan va sortir la PA, no? I reivindicava la nació en pago, no? I la gent deia no, impossible, no? I al final es va aconseguir i al final el sentit comú era la nació en pago, no? Però, i això està passant amb altres temes, no? Que són molt més perillosos i que viren a la dreta i que van en contra directament dels drets humans, no? Pues amb el tema migratori, doncs amb el tema de l'ocupació, no? Després d'un 2008 en el que desnonen a la gent que havia pagat la casa tres cops, la fan fora, aquests bancs no es fan càrrec d'aquestes cases ni de pagar la comunitat, les deixen buides mentre la gent no té on viure, no? Però el problema cada dia és, no, pues l'ocupació, el problema és l'ocupació i no és el tema de que la gent no pot pagar una casa, no? O que la gent té un salari és pobra. Això no és un problema, no? Perquè el problema és pues el que li molesta pues el sistema, no? A enriquir-se, que la mateixa gent que va desnonar ara estigui fent pisos turístics i partint pisos i, no? I que no s'aprovin lleis per regular això, perquè clar, el mercat no es pot regular. Bueno, no es pot regular quan s'ha de regular cap a una banda, perquè el mercat de l'habitatge, no seré jo qui ho expliqui, però vamos, està reguladíssim. Llavors, però està reguladíssim cap a uns interessos, no? Concrets. Llavors, bueno, que hi ha obvietats que per nosaltres són obvietats o que portem tant de temps i que hi ha un relleu generacional nacional, pues que està bé, no? Que sentir aquestes coses que per nosaltres són una obvietat.
1: Són òbvies. Jo penso que és molt important que això es faci a través de l'art i a través de la música, a través de la cultura, com penso que és molt important també crear espais de debat real on es puguin contraposar idees, on es pugui arribar a conclusions de manera grupal, i en aquest sentit és important recuperar espais comuns on poder fer això. Jo convido a tothom, aquí barraré un poc a casa, convido a tothom que busqui informació, que vinguin al Centre Social Autogestionat L'Obrera de Sabadell, del qual formo part activament, sóc el profe de salsa de L'Obrera, entre altres coses, i per descomptat és absolutament gratuït tot el que s'hi fa. M'hi sento molt, molt orgullós. Et convido a que vinguis.
2: Segur.
1: Us convido a que vingueu a rapejar quan vulgueu.
2: Segur que vindrem, segur.
1: I hilando un poco esto, no? Quin paper juguen les xarxes socials en aquesta alienació globalitzada, no? Que sembla que hi ha.
2: Clar, hi ha molts factors aquí, i jo voldria rescatar una idea per no repetir-me en tantes coses que s'han dit, no? El problema dels algoritmes i tot això. Jo, una de les coses que penso, no? I que la meva companya Sílvia sempre comenta, no? Perquè ella és psicomotricista, i és el tema de la presencialitat, no? Com la tecnologia ens ha robat justament lo presencial, no? El que tu estaves dient ara, no? Els espais comunitaris, els espais de debats, el parlar. Però és que el punt que té és que el teu mòbil tota l'estona et dona la raó, tota l'estona et diu el que tu vols sentir, i pues ara amb ChatGPT i tot això, no, el que em diuen pues és el mateix, no? Que t'està tota l'estona donant la raó, que et parla superamable. Llavors, quan et trobes amb un conflicte, quan et trobes amb una altra persona, amb el teu veí que no pensa igual que tu, que té una diferència pel que sigui, quan abans la comunitat comunitàriament podíem parlar d'això i podríem arribar a un acord, no? Com dèiem abans, a la militància, allò de cedir i tal, cada cop és més difícil perquè ens estem entrenant cada dia amb un aparell que ens dona contínuament la raó, no? I que ens resta presencialitat perquè ja no mirem el que està passant al voltant, ja no sabem què passa, i llavors és difícil perquè el món real no és com jo voldria que fos, el món real és com és. I això penso que és complicat. I també, clar, evidentment, l'atomització de la classe obrera, podem anar a parlar de tot això, però també és, no? És a dir, la gent no està sindicada en un sindicat de classe perquè no es vol posar d'acord amb el company de feina. I és més fàcil no posar-se d'acord amb el company de feina perquè pensa tres coses diferents que posar-se d'acord i anar realment contra qui t'està explotant cada dia, que és la teva empresa, no? Llavors, i fer una vaga, no? Com estan fent a les biblioteques o com està fent al sector educatiu, que veiem, no? Que evidentment funcionen, que evidentment tensionen i la negociació i arribem, se poden arribar en el futur acords que són beneficiosos per a aquests treballadors, si això està ambientat, si la lluita col·lectiva, per això el capitalisme, el que intenta fer és la individualització, l'atomització, i aquí ha tingut part tothom, no? De, pues, les ETTs, no? Perquè una persona treballi amb menys drets que tu encara que faci la mateixa feina perquè ve d'una ETT, l'altra perquè ve d'una subcontrata, que això també, pues, ho va fer el PSOE, vull dir que no passa res, i és que és el sistema capitalista. Llavors, al final és intentar que cada cop sigui la gent es pensi que és més diferent entre ella. I a més et donen un aparell que t'ho diu tota l'estona, no? Que et tracta bé, que t'ensenya el que tu vols i tal, i l'altre és l'altredat, no? L'alteritat que es crea on jo sóc el bo i la resta, no?
1: I la resta no.
2: Clar, i la resta no.
1: És així. És una cosa també d'escales, no? De petita escala anar pujant en aquesta escala. I parlant d'això, No és la meva intenció entrar en un debat, però no volia passar a la següent cançó sense fer-te aquesta pregunta i que t'expliquis. No t'extenguis massa,
2: vale.
1: No entrarem en un debat, però m'agradaria sentir la teva opinió realment, perquè ja que us heu currat un tros d'EP, m'agradaria que em responguessis aquesta pregunta. Des del marxisme-leninisme es diu sovint que l'anarquisme és excel·lent identificant les injustícies i les formes de dominació, però que històricament ha tingut més dificultats per construir instruments capaços de disputar i exercir el poder a gran escala. Pensava, quan escrivia aquesta pregunta a casa, pensava en la Comuna de París o pensava en la Revolució Espanyola, no? Què penses d'aquesta crítica? És injusta o hi ha una part de veritat?
2: Bueno, clar, és difícil, no? Sense estendre'ns massa. Clar, no sé, penso que la teoria anarquista o les propostes que s'han fet, pues, a petita escala, han funcionat. La qüestió aquí, o en aquesta pregunta, si vols donar-hi la volta, és realment el que volem crear és el món que hem creat des del capitalisme, un molt globalitzat, que estigui hiperconnectat, però tothom estigui desconnectat entre ell. És a dir, necessitem això com a humanitat? Necessitem un projecte que englobi a tota la humanitat? O igual podem viure en petites comunitats on tinguem de tot i ens puguem ajudar entre la resta de comunitats i no calgui un món globalitzat que ja hem vist que fa aigües per tot arreu, o altres moments en què hi ha hagut dos blocs, no?, que estaven tensionats i que creava una disputa, o si anem històricament, no?, pues a imperis que han intentat... És a dir, com a humanitat, a què aspirem? No? Aspirem a viure bé, en pau, en conformitat amb tot el que ja sabem històricament, no? I amb tot el que tenim des que es va crear la impremta i el que hem pogut estudiar i tal. És a dir, no sé, no? Com aquesta idea de progrés, jo penso que hem arribat al moment, inclús, que des del marxisme-leninisme, no? De que evidentment el progrés igual no era, però que va passar l'anarquisme. L'anarquisme, en el seu moment, Korpotnin, quan escriu justament la conquesta del pa, les crítiques que se li fan ara és... Estaves amb el mateix pensament de dir és que podem posar tots els mitjans i fer que això sigui productiu i volem això? És a dir, volem fàbriques i volem no sé què, igual no és el que necessitem, no? Anem a fer la reflexió i no vull entrar en teories primitivistes necessàriament, però bueno, ja hem vist, no?, que la idea de progrés no és sostenible ecològicament, s'ha carregat comunitats, s'està carregant el planeta, llavors, bueno, fem la valoració, no?, en comptes de dir, això no ha funcionat, bueno, si és que entre nosaltres ens podem fer totes les crítiques, no?, d'una banda i d'una altra, el que està clar que no funciona és el capitalisme.
1: Això ho tenim claríssim.
2: I en això estem d'acord, però si estem d'acord en això, anem a veure de quina forma construïm i de quina forma, sense agredir-nos, podem construir diferents mons futurs possibles, perquè igual no ha de ser un sol món, hi han de ser molts mons possibles, no?, recuperant una mica pues, tota aquesta tradició zapatista, per exemple, no?, que porten tants i tants anys creant autonomia, no?, i la qüestió de l'autonomia és important, perquè penso que justament el món globalitzat el que ens ha tret és autonomia als pobles, als col·lectius, a les organitzacions, no?, i tornar a rescatar això o posar la mira en aquests mons possibles, igual podria ser una part de la solució.
1: I recollint aquest fil, recomano també, ara no, evidentment no ens dona temps a parlar de tot això, però que la gent, si li ve de gust, investigui sobre els conceptes de llibertat positiva i llibertat negativa, perquè és molt important, almenys, pensar-hi. I després, si cadascú es posiciona o no, això ja és una altra història. Però aquest terme, llibertat, és un terme molt emprat i és el cinquè terme de l'EP, lliures.

0: dir-les totes. Aquí tenia unes quantes preguntes per fer-te, Kate. Te'n faré una perquè queda molt poc temps i vull escoltar les altres dues cançons, encara que sigui breument. On poses el límit entre la llibertat individual i la responsabilitat col·lectiva?
1: Doncs és un bon límit aquest, la veritat. Penso que això, no, en el reforçament de lo comunitari, no, des de les necessitats individuals, des d'entendre les diferents interseccions, no, que ens travessen, pues, de raça, de gènere, no, tot un pensament, pues, evidentment, des dels feminismes, des de lo decolonial, de tot això, penso, no, que hem de ser, com deies tu abans, no, de cedir, però no en una sessió, no en un cedir en negatiu, sinó en positiu, no, de que les altres persones ens fan millors persones. És que de vegades hi ha com aquest malentès, no, de que si tu cedeixes, no, i que suposo que té a veure també amb aquest punt, no, de guanyar l'altre, no? Si al final quan guanyem és quan compartim i quan creixem i quan ho fem des de la humilitat, no? De posar el que jo sóc i el que jo vull i el que jo tinc i tu poses el teu, no? I a partir d'aquí construïm, perquè si no construïm des d'una altra banda, des de pensar que jo vull guanyar a tu, pues ja ens ha demostrat el capitalisme que no és, no? Que des de la competitivitat no és. I de vegades hi ha en parts de la vida o en moments que això ens costa perquè ens han educat així. És que és la realitat, no? La realitat que ens han educat per competir en un món que se suposa hostil, en un món on tot és perillós, no? I que quan tu ho baixes i ho aterres en la teva realitat i en el teu dia a dia, tot això no és el que passa. El que passa és que la gent comparteix, que la gent s'ajuda, que quan passen una catàstrofe la gent està per ajudar i no per competir. És que és la realitat i la humanitat no hagués arribat on ha arribat si hagués passat tots aquests mil·lennis o milions d'anys competint, no? Això li preguntaven a una antropòloga, que ara no puc citar de memòria, però li deien: quan creus que va néixer la humanitat? I diu, quan hem trobat els primers restes on un mort tenia un os curat, no? Això vol dir que la comunitat el va acompanyar, encara que si li va trencar un os, no el va deixar. El va acompanyar, va continuar formant part de la comunitat, aquell os va curar i després aquella persona va morir molt posteriorment, no? I la humanitat som això. I encara que el capitalisme, que en la història de la humanitat és una part molt petita, han naturalitzat, no? Han volgut naturalitzar que aquest és l'únic sistema. I és que no és veritat, no?
0: No ho és. I en aquesta concepció naturalista del capitalisme hi ha la perversió, no? Últimament, i ara me'n vaig a l'artístic, no? Estem veient que artistes milionaris com Bad Bunny es converteixen en suposats abanderats de la crítica al sistema. En quin moment la música deixa de ser rebel i passa a ser un producte de la indústria? Es pot arribar a grans audiències sense deixar de ser real, per dir-ho d'alguna manera? Aquesta paraula no m'agrada gaire.
1: Clar, però sí, sabem el codi, no? Des del rap, parlar d'aquest real. No ho sé, jo de vegades també penso, és que igual perquè estiguin uns, pues també hi ha uns altres que encara que sigui, jo què sé, no? Pues al final dius, hòstia, pues està el Broncano, no? Que al final és un socialdemòcrata com un altre, a Televisió Espanyola, no? Per sortir una mica de la música i no parlar de coses concretes que jo conec una mica menys, no? Però pues aquest referent, no? Pues a Televisió Espanyola pues tens el Broncano. Bueno, però és que igual abans tenies a l'Urdazi, saps? Vull dir, que no sé què és pitjor, perquè al final legitima tot un sistema, sí, però també la gent pues ho ha de passar bé, no? I millor amb un missatge on ja sé si cada dos por tres que la Constitució ha d'assegurar un habitatge digne, no? Pues bueno, pues això va calar en algú, no? No sé, és difícil, eh? Com sense vendre't a un missatge una mica progre o socialdemòcrata i tal, i mantenint-te en un missatge, com hem fet ara, pues una conversa de cafè cap a cafeteros, pues és difícil arribar a un gran públic, és la realitat, perquè el sistema que tenim és un altre, no?
0: Però per sortir d'aquest cafè per a mi cafeteros, que també he trobat, realment he vist necessitats molt saciades, en aquest EP, per gràcies. Sortir d'aquest cafè per a los muy cafeteros, m'agradaria tancar ja l'entrevista. M'hagués agradat posar l'última cançó de l'EP, que eren Scratches, De qui els ha fet, per cert?
1: DJ Boé. El DJ del grup, clar.
0: Però, mira, ho deixarem com a ganxo perquè la gent a casa seva ho busqui i se l'escolti, perquè tancarem amb diumenge tarda. I així, Cate, arribarem al final d'aquest programa i d'aquesta temporada de la Rima i el Beat.
1: Acabem temporada.
0: Per tancar la temporada.
1: Quin honor.
0: Així que moltes gràcies per... L'honor és nostre. Moltes gràcies per venir avui a compartir música, reflexions i debat. En aquests temps de missatges ràpids i titulars fàcils, sempre és d'agrair trobar artistes que encara creuen en la paraula com a eina. Gràcies també, com sempre, al nostre mag dels controls, en Jordi Puy, que una temporada més ha convertit cada programa en una petita obra d'art sonora, a part de ser un tio excepcional al que li tinc molt de carinyo. I sobretot gràcies a totes les persones que ens heu escoltat setmana rere setmana, des de casa, des del cotxe, des de la feina o des d'on sigui. Ara toca descansar, o no? Carregar piles, llegir, escoltar música, viure experiències, i jo, per part meva, aniré omplint la motxilla d'idees per tornar al setembre amb més rap, més cultura i més conversa. Que tingueu un estiu magnífic, cuideu-vos molt i fins a molt, molt aviat. Això ha estat La Rima i el Beat, i ja sabeu, llarga vida a l'RAP.

0: Són les 10.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Gabon, Danri, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women in Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja estem disposats a començar, com totes les setmanes, aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz, ja sabeu, fent tots els honors a qui sempre està present amb tots nosaltres, que no és un altre que el nostre estimat Juan Claudi, el nostre estimat Tifu, a qui li dediquem, com sempre diem, aquests i tots els nostres programes. Bé, i això que estàs escoltant en aquest moment ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor, com diem sempre, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a més que doncs, el Camps de Cotó és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, n'hi ha d'altres, però els més coneguts, que alguns de vosaltres segur ja coneixeu, com són a l'Spotify o a l'e-books. I també teniu un petit blog, humil blog, molt humil, on lo important és que tingueu una petita ressenya del programa, dels programes, de tots els programes que hem fet, on hi ha un link que us portarà a sentir, si ho desitgeu, programes anteriors, i sobretot on hi ha una llista de links interessants per tots vosaltres, com són doncs, clubs de jazz, desgraciadament cada vegada n'hi ha menys a casa nostra, sobretot aquí a la nostra ciutat, a Barcelona, com links que van directament a festivals, discogràfiques, etc, etc. I així, doncs bé, si ho desitgeu, us podeu apropar una miqueta més a aquest Camps de Cotó.

Doncs vinga, avui tenim programa un tant miscel·lani dedicat a un segell discogràfic, un segell discogràfic que ens agrada molt a tots els jazzistes, que el tenim molt present aquí al nostre programa. Dono una pista, un segell doncs, que es va fundar a Copenhague, a Dinamarca, concretament, i interessantíssim. Ja no puc dir més, i segur que molts de vosaltres ja sabeu a quin segell em refereixo. Doncs bé, avui farem aquesta primera part dedicada a aquest segell discogràfic tan important. Per tant, no et moguis, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Wow. I aquí per darrere tenim el nostre estimat Chet Baker. Chet Baker, un de tants que van enregistrar per aquest segell que, amb el qual avui passarem una llarga estona, pel segell danès, el segell de Dinamarca, concretament a Copenhague, aquest segell que respon pel nom de Steeplechase Records.

1972 per un senyor que aleshores era estudiant a la Universitat de Copenhague, i en aquell temps, l'any 1972, el senyor Nils Winter doncs va començar enregistrant concerts, i els van començar a enregistrar abans de que això es formés ja com una gran discogràfica que tingués la seva base per poder enregistrar per ells mateixos. Aquests concerts es van enregistrar els primers en directe al Jazzhus, sí, Montmartre, que vosaltres coneixeu tots com, o més ben dit, conegut com el Café de Montmartre, o Montmartre. Jo no sé dir-ho bé, perdoneu-me. Doncs sí, més conegut per tots nosaltres, el Café de Montmartre, i allí és on en principi van enregistrar i van actuar, sobretot un dels més afincats al lloc, ja ho sabeu, i ho hem fet diversos especials sobre això, el nostre estimat Dexter Gordon. I com no, ahir van estar també, doncs, com dèiem, gent de la talla de Chet Baker, que estem escoltant per aquí per darrere, ni més ni menys, Stan Getz, i bueno, els que van arribar a passar a tocar per aquell Jazzhus Montmartre, aquell Café de Montmartre. Bé, un segell que va tenir diverses ubicacions. Primer es va ubicar en un lloc, després, des del 1961, després, el 1976, es va ubicar en un altre lloc, i després del 76 fins al 95 es va tancar, i el maig del 2010 es va tornar a reobrir aquest lloc, aquest Café de Montmartre, i bé, allí doncs Steeplechase doncs ha tingut la cura de poder enregistrar tot el que feia en directe, es feia amb aquest Café de Montmartre, i bueno, va tenir diversos dueños, un local a part, en principi el veus i és petitet, acollidor, però bueno, des d'allà podríem dir que per la part europea és un dels grans locals de jazz europeus. I com no, com us he tornat a dir al principi, qui més va estar vinculat a la discogràfica, que més va estar, van haver diverses, però la que més va estar vinculada amb aquest Jazzhus Montmartre era ni més ni menys que Steeplechase, que tant amb la seva manera de produir discos, la seva qualitat de so impressionant, no oblidem que hi ha una gran diferència entre el so europeu per diferents matisos i el so més nord-americà. Un més espectacular, el nord-americà, l'europeu, un so doncs més cuidat, més fi, fins i tot molt més, a vegades, trapellat. I això és el que ha fet Steeplechase Records durant aquest que era pat d'anys, doncs oferir-nos el millor que van confeccionar, el millor que van portar, el millor que es va fer amb aquelles actuacions en directe al Jazzhus Montmartre, i també el millor que van portar per gravar els seus estudis. Bueno, una meravella de segell que tenim. Recordem que el 1987 aquest segell també va començar a tocar diverses seleccions musicals de música clàssica sota un subnom o un subsegell que es deia Contrapunk. I bé, com diem avui, primer programa dedicat a Steeplechase, que de veritat s'ho mereix. Un gran segell musical que nosaltres no podem oblidar i hem de tenir present. I avui el que hem fet és un programa molt miscel·lani, molt variat, escollint aquests discos que conté el seu bagul i que diu: uau, quin disc de Steeplechase. Pues, bueno, avui és el que hem fet i hem confeccionat aquesta selecció que espero que sigui doncs ben arribada per tots vosaltres. Intentarem ser breus amb els comentaris perquè, bueno, puguem escoltar la majoria de coses possibles. Per tant, doncs, després d'aquesta obligada, diria, i a part, és que fixeu-vos la quantitat de gent que ha tocat per aquest segell, gent, com hem dit, com els anomenats, el nostre estimat Dexter Gordon, sobretot un habitual. Hem tingut a Lee Konitz enregistrant per aquest segell, hem tingut a Johnny Griffin, hem tingut, bueno, una quantitat abismal de músics com Tad Jones, que avui l'escoltarem, Mary Lou Williams, o sigui, de lo bueno, lo mejor. Per tant, nosaltres avui començarem, vull començar amb ni més ni

menys, una de les grans ladies del jazz, una de les grans pianistes de tota la història del jazz. Sí, sí, la meva estimada Mary Lou Williams. I Mary Lou Williams, que era tota una referència, no només amb el seu art pianístic, un art pianístic que va anar evolucionant mentre evolucionava el jazz i evolucionava la seva edat, sinó per la seva tècnica brillant i sobretot les seves composicions. Doncs nosaltres començarem aquest viatge a través de Steeplechase amb un àlbum que duia per títol Free Spirits. És un àlbum a trio amb Buster Williams i Mickey Rooker. Ja sabeu, dos grans, Buster Williams al contrabaix i Mickey Rooker a la bateria. Ens quedarem amb ella un dia tal com el 8 de juliol de 1975. I a part avui aprofitarem per sentir aquells temes llargs que normalment és difícil d'introduir dintre d'una programació diguéssim més habitual amb un programa musical. O sigui que avui aprofitarem, intentarem parlar el menys possible, ho intentarem, i ens quedarem amb la majoria de música que puguem. Per tant, sense parlar més de Mary Lou, ens anem amb ella, la gran Mary Lou Williams, com no, al piano, Buster Williams contrabaix, Mickey Rooker a la bateria, enregistrat el 8 de juliol de 1975, i jo m'he quedat amb aquest tema tan especial, un tema compost pel senyor John Stubblefield, un tema que du per títol Baby Man. Atenció, que val molt la pena. Avui comencem el nostre viatge per Steeplechase de la mà d'una de les més grans pianistes de tota la història del jazz, la nostra estimada Mary Lou Williams.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

gent d'edat perfectament acompanyats, que ben acompanyats d'aquesta senyora, que el seu nom real era Mary Elfrieda Scrux. Parlant d'Elfrieda, aquest tema li dediquem a Luis Misegurado. Luis Misegurado, sí, aquest gran pianista que aneu sentint per aquí, pel Camps de Cotó, que molt aviat us portaré al seu darrer treball, ja veureu, meravellós treball que estrena Luis Misegurado, que us recomano que aneu a veure'l tantes vegades com pugueu, i que ha estat un dels músics que amb el seu àlbum Elfrieda li ha dedicat, i ens ha encantat que pensés en Mary Lou, en Mary Lou Williams, aquest gran monstre de la història del jazz. Sí, sí, l'hem d'incloure, i jo sempre l'incloc entre els grans de tota la història del jazz. Per això li dediquem a Luismi, i dedicat també, a, com no, a tots vosaltres, aquest fantàstic tema que hem escoltat. I bé, aquesta dona, breument, perquè han dit que no parlaríem molt, però si això és la primera vegada que veniu al programa, dius breument que ja la coneixereu, perquè va estar primer amb la banda d'Andy Kirk, que nosaltres també l'hem sentit, cap allà al 1929, aquella banda que es deia aquests 12 homes de felicitat, no, 12 núvols de felicitat, aquests 12 clouds of joy. I ahir va estar, doncs bé, com a pianista i arranjadora, i durant aquest període va fer arranjaments per Jimmy Lansford, per el propi Louis Armstrong, per Benny Goodman o per Hill Hines, per exemple, que en va fer bastants. I que després, el que també és indispensable que sapigueu, que el 42 forma una banda amb el seu segon marit, el trompetista Harold Baker, i que després va estar un període on realitza doncs, treballs d'arranjament pel propi, ni més ni menys, sí, per Duke Ellington. Sempre parlem d'aquell arranjament del trompet Noen, pues aquell és de la nostra estimada Mary Lou Williams. I avui hem començat amb ella, amb aquesta pianista brillant, que com sempre dic, que va sorgir de l'estil més primitiu, l'estil straight, i que sempre va evolucionar constantment doncs a través dels canvis conceptuals que anaven passant dins del món del jazz. I a més dir-vos que com arranjadora hem fet especials, però no ens en cansarem de dir-ho, va estar molt innovadora, i que a més sempre estava propera, sempre estava propera a una de les seves arrels, el blues, aquesta dona d'Atlanta, de Georgia, nascuda al 1910. Avui hem començat amb ella, i hem començat fent un petit recordatori amb aquest àlbum al costat de Buster Williams, que ja heu vist també quin sol ens ha fet, de Mickey Rooker acompanyant perfectament a la bateria, i ella, doncs, com hem vist, hem disfrutat d'aquesta digitació, d'aquesta nitidesa, d'aquesta perfecció àgil i sempre carregada d'essència jazzística por doquier, amb aquest tema que deia per títol Baby Man i que era del senyor Stubblefield. Hem enregistrat el senyor... no recordo el nom, Stubblefield. Ens hem quedat el 8 de juliol de 1975. Avui la primera estrella del segell Steeplechase, la gran Mary Lou Williams.

I un que va tenir una papeleta difícil perquè era el fill d'un gran guitarrista i ell també era un guitarrista i ho va fer, perquè tot i que va morir jove, doncs ho va fer de manera brillant, que va enregistrar pràcticament tota la seva discografia o una part molt gran d'ella pel segell Steeper Chase, no va ser ni més ni menys el gran guitarrista, sí, sí, Duke Rainey, el fill de Jimmy Rainey, però que va aconseguir que no penséssim en el seu pare, com tantes vegades passa a pares i fills, doncs que no, Duke Rainey era tan bo com el seu pare i era un dels grans guitarristes d'aquests finals dels 70, 80, 90, doncs el gran Duke Rainey. Ell va enregistrar pràcticament tot pel segell, com us he dit, Steeplechase, i ara ens anem als estudis de Copenhague, al Soundtrack Studio de Copenhague, un dia tal com el 28 de juliol de 1985, i molt bé acompanyat, perquè fixeu-se els dos col·legues que porta. Matt Winding, ni més ni menys, al contrabaix, i Billy Hart a la bateria. I què toca? Doncs, ni més ni menys, aquest clàssic, el Perhaps, amb blues por doquier del nostre estimat Bert, del propi Charlie Parker. Doncs allà està aquest meravellós guitarrista tocant el Perhaps, i Matt Winding i Billy Hart. Atenció, que venen curves, ja ho veureu.

Ben tingut un petit tall, sembla ahir, al final amb el disc. Ens ha saltat una miqueta al final de tot, però bé, pràcticament hem sentit tota la majoria del tema perfectament. I ens hem quedat aquí amb aquest gran, ens hem quedat amb Duke Greaney, aquest home que ens va deixar molt d'hora, encara molt jove, ens va abandonar el 2016, i bé, aquest gran guitarrista nord-americà, aquest músic que va començar als 14 anys, va començar pel rock i el blues, sí senyor, que estava aprenent lliçons del gran guitarrista Barry Galbraith, i que ja al 77 va acompanyar el seu pare, Jimmy Rainey, amb un duet. Van fer els dos una gira per tota Europa, i va ser quan, bé, llavors Duke Greaney es va traslladar a Copenhague, a Dinamarca, i això quan tenia 21 anys ja va enregistrar, quan estava allà a Copenhague, per Steeplechase, va fer el seu primer àlbum de debut com a líder, aquell magnífic Introducing, que us el recomano de totes, per Steeplechase, pel nostre homenatjador d'aquesta nit. Això va passar el 1977, i nosaltres avui ens hem quedat amb aquesta fantàstica versió del tema del nostre estimat, un dels blues clàssics de Parker, aquest Perhaps, i bueno, ja heu vist aquest waltzing, entre part la digitació de Duke Greaney, que era absolutament meravellosa, ràpida, i jo diria que amb un estil fantàstic, un delicadíssim guitarrista, ortodox on n'hi hagin, i sobretot anclat amb el període bop, post-bop més contemporani. Aquest, i dintre del tema, doncs, ja hem vist, a part del magnífic solo de Duke Greaney, aquest perfecte aquesta perfecta unió entre Matt Winding i Billy Hart, no? Que veiem aquest walking perfecte de Matt Winding, perfecte, i les alternàncies rítmiques de Billy Hart. Per fer això s'ha de saber molt. Matt Winding ens ha fet el seu solo extraordinari, picant les cordes baixes de manera espectacular, i després hem vist com Billy Hart com feia quatres, una vegada amb Rainey i una altra amb Matt Winding. Boníssim el tema, boníssim, com no, el gran Duke Greaney, que avui també ha passat per aquí, recordem, enregistrat als estudis Soundtrack Studio de Copenhague, el nostre segon convidat per part de Steeplechase. I ens anem amb un dels més, per no dir el més representatiu d'aquest segell, el que li va donar realment una pujada, no oblidem que després el sentirem, que va estar el nostre Tete, sí, sí, i amb aquest personatge, a més, amb el que sentirem ara. Però potser el més memorable d'aquest segell i d'aquell Café de Montmartre, ja sabeu a què em refereixo, és el nostre estimat Dexter Gordon. Doncs bé, Dexter Gordon el tenim ara, el tenim acompanyadíssim, perfectament, repeteix un dels que estàvem sentint amb anterioritat, i el tenim acompanyadíssim, per cert, Dexter Gordon, que va tocar amb Duke Greaney, també pel mateix segell. Tenim a Dexter Gordon, com no, el saxo tenor, Kenny Drew al piano, atenció, Matt Windings, que repeteix, el contrabaix, i el grandíssim, el gran company de Peterson, sí, sí, Ed Thigpen, a la bateria. I aquí sí, aquí ens anem al Jazzus, en directe, al Café de Montmartre, o al Montmartre Jazzus, com vosaltres preferiu, a Copenhague. Ens anem a l'any 1974 en directe. I una versió del There is No Greater Love, el tema de Jim Jones, que, llarguíssim tema, però que ja sabeu que és un tema així amb certa ambigüitat, que hi ha qui l'interpreta com una balada, hi ha qui l'interpreta a temps mig. Doncs la interpretació de Dexter Gordon és absolutament memorable. L'interpreta amb una energia, amb una felicitat, diria jo, el tema, fent un desplegament tan bèstia que, bueno, ja ho veureu. Ah, ja està. Ens anem al 74, ara sí, en directe, Kenny Drew piano, Matt Winding contrabaix, Tip en bateria, Dexter Gordon el líder, el gran saxofonista, el tenor. Ens anem amb aquesta versió del There is No Greater Love, versió espectacular.

0: Sounds. És més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.
1: Que gran. No ens oblidem que estem davant del pare del saxo tenor Bob. Sí, sí, el pare del saxo tenor Bob, el nostre estimat Dexter Gordon, el qual va agafar aquelles influències més tirant a Coleman Hawkins i va crear aquest llenguatge Bob espectacular, i que ell després va ser influència i monstre per tants com podríem dir el mateix, el gran Sonny Rollins, per exemple. La força, l'audàcia, el risc, la inventiva, les seves cites una darrere de l'altra amb una inspiració total. I bé, ja portava el nostre estimat Dexter Gordon vivint a Europa 14 anys i anava fent viatges a París i Copenhague, i durant aquells anys va tocar amb gent impressionant. Avui hem repassat a temps a Bob Powell, Ben Webster, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Kenny Drew, moltíssims, Bill Higgins, per exemple. I no oblidem un dels més emblemàtics, dels músics més emblemàtics del segell, Tete Montoliu, per cert. No oblidem un dels músics més emblemàtics del segell, Steeplechase, el qual, doncs, el 75 va ser precisament quan Dexter Gordon va signar un contracte de gravació exclusiu amb el segell Steeplechase i va enregistrar algunes sessions, bueno, de lo més inspirat i de lo millor de Dexter Gordon, que amb els seus especials hem sentit. Que recordem aquell disc de The Apartment del 74, que també el More Than You Know, per exemple, que també hem sentit, Stables Mates, Swiss Nights, per exemple, aquells fabulosos directes, el volum 1, 2, 3, o aquell altre, Something Different. Bé, van registrar moltíssims àlbums per Steeplechase, a quin millor. Tot això abans d'anar-se'n una altra vegada a casa seva. I, bueno, ahir està, ahir ha quedat el nostre estimat Dexter Gordon aquesta nit. No fa falta que us comenti res del tema, perquè ja ho heu vist vosaltres mateixos. Ha reconvertit el There's No Greater Love, ja dic que és un tema amb molta ambigüitat, que alguns l'han arribat a convertir en una grandíssima balada, altres no, però aquí li dona un caràcter extraordinari. Quina potència, quina inventiva única. There is no greater love, tema de St. John's, Dexter Gordon, tenor, Kenny Drew, piano, Matt Windings, una altra vegada al contrabaix, i Ed Thigpen a la bateria, en directe al Jazz Cruise de Montmartre, a Copenhague, el 1974.

Carai, és que Dexter Gordon, això, el deixes una miqueta, eh? Estàvem veient aquí amb el tècnic de so, el deixes una miqueta i és que ja el deixaries tot el rato, et captiva aquesta potència tan brillant. Ja vull sentint aquests temes llargs, eh? Aquest tema era de 12 minuts llargs. Per això potser tindrem menys temes i intentarem parlar una miqueta més, però sempre s'ha de parlar, perquè si no, per què em voleu a mi? Us aneu directament al Spotify i ja està, i allí trobareu molts discos. No? En definitiva, això és la ràdio, o així ho penso. Bueno, i espero que us interessi el que jo us explico. Anem amb un altre dels grans que van registrar per Steeplechase, com no, el meu estimat Thad Jones. Sí, senyor, trompetista i cornetista, aquí amb un disc extraordinari, també. Un disc que van registrar el 4 d'octubre de 1984. I aquí tenim el Thad Jones, ni més ni menys, a la corneta. Ja sabeu que ell, a part, era arranjador, director de Big Band, amb Mel Lewis, ja sabeu, la gran Mel Lewis, Thad Jones, Big Band. Bé, tot una bèstia, tot un exemple de músic gran, trompetista i cornetista de la història del jazz, compositor, arranjador, etc. Doncs anem amb aquesta sessió del 4 d'octubre de 1984. Han registrat els estudis de Steeplechase i ens anem amb companyia d'Ole Kock Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix, que l'hem sentit moltes vegades, ja ho sabeu, al nostre espai, i com no, tornem a tenir el gran bateria del senyor Oscar Peterson. Pues sí, una altra vegada, Ed Zippen. Anda, no veus, eh? Pues bé, ell, hem escollit aquest tema, que és un tema precisament de Thad Jones com a compositor, i després un tema que va fer la Mel Lewis, al costat de Mel Lewis, i la gran Big Band va fer un arranjament fenomenal. Nosaltres ens quedem amb aquest 3-1, recordo, Ole Kock Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix, Ed Zippen a la bateria, 4 d'octubre del 84, 1984, i el gran Thad Jones, en aquesta ocasió, a la corneta. 3-1.

Que gran, avui recordant a Thad Jones, bueno, Thaddeus Joseph Jones, aquest és el nom real del nostre estimat Thad Jones. Quin gran músic, que també va estar, com no, a través del segell Steeplechase, deixant-nos uns grats records de les seves estades aquí a Europa. I bé, el germà mitjà d'aquests tres germans que són història del jazz, tots tres, ja sabeu. El seu germà gran era el pianista extraordinari, el mestre, sense discussió, del mainstream jazz, un home que va passar per tot, com el grandíssim Hank Jones. Sí, ni més ni menys, Hank Jones. I què dir de l'altre germà? El bateria. Elvin Jones. Pues ja veieu. A l'íntim de Coltrane, aquesta bèstia consagrada de la bateria, aquest bateria descomunal, com era el nostre estimat Elvin Jones, ni més ni menys. I ell, que era el mitjà, Thad Jones, que va entrar, doncs bé, va començar tocant, ni més ni menys, on millor es podia tocar, el 54, amb l'orquestra del nostre estimat Basie, i que la va deixar el 63. I a partir de llavors, doncs bé, es va convertir en un arranjador genial i un músic autònom. Doncs bé, el sempre difícil lloc de trobar lloc, valga la redundància, de Nova York. I que el 65, ell mateix i el bateria Mel Lewis van formar la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. El grup, un grup que va començar amb jam sessions informals, unes magnífiques nits, entre els millors músics d'estudi de Nova York, i van començar actuant al Village Vanguard, on es va convertir, i us ho vam explicar en el seu moment, amb tot un aconteixement ja acostumat. Van començar-ho al febrer de 1966 amb una gran aclamació del públic que anava totes les setmanes, tots els mesos, a veure a la Thad Jones Mel Lewis Big Band, i bé, això va durar durant, pues, ni més ni menys, uns 12 anys, vam explicar en el seu moment que van ser-hi. I un músic a més que el gener del 79 ja es va traslladar aquí a Copenhague, i per a gran sorpresa dels seus músics companys de Nova York li deien: però què fas, per què marxes ara, si estàs aclamadíssim, si bueno, aquí tothom et vol. Doncs no, ell se'n va anar a viure amb diversos músics de jazz nord-americans, i allà es va convertir amb el líder de la Danish Radio Big Band. Es va casar amb una danesa de nom Liz, i bé, va ser precisament Thad Jones el que va transformar la Danish Radio Big Band en una de les millors big bands del món. Sí, us ho puc assegurar, i l'hem sentit aquí, és extraordinària. Precisament un dels millors resultats que es poden escoltar, i torno a dir-ho, ho hem sentit aquí, va ser precisament al Café de Montmartre, a Copenhague, i han registrat per Steeplechase. Bé, el poquet que avui us puc explicar d'aquesta història, us ho he explicat, i avui ens hem quedat amb ell. Precisament en aquesta època tots adoraven Europa, i adoraven sobretot aquests indrets danesos al costat i de Copenhague, i sobretot amb aquest segell. Repetim, Thad Jones a la corneta, el tema, no cal que us parli massa, ja ho heu vist, tema que si has de dir com es fa un bon tema de jazz, doncs aquest podria ser un exemple, aquest 3-in-1, un tema

del propi Thad Jones, que ho tenia tot, absolutament tot, tema a temps mig, i que tots estaven realment, no puc dir un millor que l'altre, perquè la combinació entre ells és absolutament perfecta. Thad Jones a la corneta, Ole Kok Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix i Ezipen a la bateria, enregistrat el 4 d'octubre de 1984. Thad Jones també, un record per Steeplechase i un record amb aquest segell al qual avui li dediquem el nostre programa al complet. Bé, i vosaltres recordeu aquell àlbum, que hi ha hagut molts àlbums a duet, jo ara estava recordant el gran àlbum de Chick Corea i Gary Burton, ja sabeu, aquell duet magnífic que van fer per ECM, i amb aquell disco fenomenal, però n'hi ha un altre àlbum de Steeplechase protagonitzat per dos grans, com el senyor Kenny Barron i el senyor Joe Locky. Doncs bé, ells van enregistrar un àlbum que sota el nom de Bad Beautiful, Bad Beautiful, ja sabeu, aquest tema del senyor Van Housen, doncs van enregistrar un àlbum excel·lent a duet, tots dos, el vibrafonista Joe Locky i aquest altre gran mestre, si parlàvem abans de Hank Jones, aquest gran mestre que encara està entre nosaltres del piano mainstream, com és Kenny Barron. O sigui, el que ho sap fer tot i tot ho fa bé, sigui el context que sigui, el grandíssim Kenny Barron. Doncs bé, ells dos van enregistrar aquest àlbum, aquest Bad Beautiful per Steeplechase, i això va passar l'any 91. Concretament a l'agost del 91. Doncs anem a escoltar-los precisament amb el tema que li dona el títol, el tema de Van Housen, aquest Bad Beautiful. Fixeu-se quins tocs de delícia i de delicadesa s'amaguen dins d'aquesta versió, aquest gran àlbum a duet entre Joe Locky al vibrafon i Kenny Barron al piano. Bad Beautiful, Jimmy Van Housen, i això sona, ja ho veureu.

Caram, eh? I a tots aquells que en un moment ens va emocionar, a molts de nosaltres, aquell Crystal Silence de Chick Corea i Gary Burton, meravellós disc, una obra mestra total pel segell ECM, doncs aquest seria un altre dels discos que jo us recomano, o dels enregistraments que us recomano, si us va agradar aquell Crystal Silence, doncs aquest altre àlbum, aquest Bad Beautiful, enregistrat per Steeplechase, i de la mà d'aquests dos grans músics de la història del jazz. Possiblement Kenny Barron, amb una trajectòria més àmplia, més sòlida, diríem, i amb tot un regnat que té en aquest moment inqüestionable, però no oblidem que el senyor Joe Lukey, no, va ser un músic molt precoç, un músic que va començar tocant amb músics com Dizzy Gillespie, Piper Adams i Mungo Santa Maria, això d'entrada ja. I després, bé, es va traslladar setmana que va a Nova York als 80, a principis dels 80, i bueno, va tocar amb una quantitat de gent important, entre d'altres, doncs clar, amb Kenny Barron. Va estar també amb Diane Reeves, amb Betty Daniels, amb Jerry González i aquella magnífica Ford Apache Band. També va tocar amb Bob Berg, amb Ron Carter, amb la Mingus, per cert, sí, la Mingus Big Band, amb Randy Breaker i moltíssims altres. O sigui que la qualitat del senyor Joe Lukey queda demostrada no només amb el que hem sentit, sinó amb la seva trajectòria. I Kenny Barron, pues, què dir? Aquest grandíssim pianista, aquest exemple mainstream primorós, un músic que jo sempre he dit que ve d'aquelles flaires de Tommy Flanagan i de Wynton Kelly, amb un molt de McCoy Tyner i també polsegades de Tatum i cosetes de Monk i cosetes de moltíssims. O sigui, això vol dir que es converteix amb el gran mainstream de la nostra època, com va ser-ho Hank Jones abans de morir, pues el relleu és per Kenny Barron. Quina meravella. És el germà petit del seu germà, també músic, el saxofonista Bill Barron, amb el que ell precisament va debutar. I després, doncs bé, Kenny Barron, ja hem explicat amb els especials que hem fet, va saltar a la fama, doncs quan va tocar amb el quartet de Dizzy Gillespie als anys 60. Ell, pels que us apropeu per primer cop, dius que ha treballat amb un fotimer de gent, des del gran multiinstrumentista canyero, flautista que tocava tots els instruments de vent, com el nostre estimat Joseph Latif, com el simpàtic i sempre amic també de Dizzy Gillespie, James Moody, Joe Henderson, Buddy Rich, Freddie Hubbard, Ron Carter, Chet Baker, Benny Carter, Regina Carter, Ornette Coleman, fins i tot, i atenció, Stan Getz, perquè al Cafè de Montmartre el 1991 el senyor Getz i Barron van actuar en duet durant 4 nits seguides a aquest espai on avui estem dedicant-li el nostre programa, al Cafè de Montmartre de Copenhague. Això sí, que en aquesta ocasió la música va estar enregistrada i editada pel segell MRC amb el títol de People Time. És un dels àlbums, o doble àlbum, o no sé, 4 CDs que podreu trobar de tot el que vam passar aquells dies, de lo més bonic que he sentit jo en tota la meva vida, aquell People Time del senyor Kenny Barron i Stan Getz. I bé, una autèntica meravella, no us ho perdeu, aquell People Time, sobretot, això heu de tenir a la vostra discografia. I era de Barron dir que, bueno, a part de que el van nominar, no sé, un grapat de vegades als Premis Grammy, i que al final se'l va, el 2010 el van ja li van donar el títol magnífic, el títol de Jazz Master, mestre del jazz. Pues bé, podríem parlar hores de Kenny Barron. Avui hem dit que intentarem ser lo més curts possible per sentir temes, aquests temes tan llargs, i aquí ens han quedat amb aquests dos: Joe Lukey al vibràfon, Kenny Barron al piano, enregistrat a l'agost de 1991 per aquí, pel segell Steeplechase a Copenhague, Dinamarca, el tema aquest meravellós Bad Beautiful que hem escoltat del senyor Jimmy Van Heusen. Thank you.
bé, qui va també estar enregistrant per aquest segell és ni més ni menys que el gran saxofonista, director d'orquestra i, bé, tot un personatge, gran, gran músic, grandíssim músic, com va ser el senyor Herney Wilkins, sí. I amb aquí, amb una de les seves formacions, quasi una big band, amb aquesta Almost Big Band, va enregistrar un treball que sota el títol de On the Roll estava ahí amb gent, no us els nomeno tots, però bé, tot gent danesa, Jesper Tilo, Ben Jaiden, Jan Zumborte, per exemple, tenim a Genus Winter, a les trompetes, bé, una orquestra així una mica, tampoc molt gran, una mica reduïda, Ed Tippen també corre per aquí, i Jesper Lungard, Ed Tippen corre perquè es va estar molts anys vivint, evidentment, a Copenhague. I Jesper Lungard també el tenim a contrabaix, i Herney Wilkins, que està, com sempre, soprano, saxo tenor, arranjador i conductor d'aquesta magnífica, quasi, com li deia ell, aquesta Almost, quasi una big band, fantàstic el que van registrar per Steeplechase, i us deixo amb el tema de Monk, ni més ni menys el I Mean You. Pues atenció com ho feia de bé Herney Wilkins i la seva gent.

0: Camps de cotó. Com m'agrada.
1: Caram, eh? Quina Bilbao, eh? Quina Big Band que portava la Hernie Wilkins. Encara que es digués quasi una Big Band, almost Big Band, doncs en veia tros. Era una formació, ja us he dit, molt, molt extensa, però caram, que bé que sonaven, eh? Aquest home que va ser saxofonista, director, arranjador també, que va estar uns quants anys amb Basie, en Count Basie, que va escriure per gent com Tommy Dorsey, com Dizzy Gillespie, i va ser director musical de, per gent com Cannonball Adderley, com Dinah Washington, o el propi Buddy Rich, que escoltàvem un tema precisament amb, amb arranjaments de Hernie Wilkins, amb l'especial que li vam fer l'última vegada, i pel propi Oscar Peterson. Un home que finalment se'n va anar a Copenhague, a Dinamarca, on va viure la resta de la seva vida, on té un carrer que porta el seu nom, al sud de Copenhague, es diu Hernie Wilkins Beg, que vol dir Hernie, carrer de Hernie Wilkins. Fixeu-se fins a quin... fins a quin nivell va arribar la seva passió per Europa, com tants. I és que Copenhague, com diem, aquells anys tenia una pròspera escena del jazz, bé, com estem veient, amb diversos músics de jazz extraordinaris, així com una comunitat que es va establir de músics nord-americans que estaven, diguem-ho així, d'aquesta manera expatriats i que s'havien format a la dècada dels 50 i que incluïen, doncs ell va incloure dintre de la seva, aquesta quasi Big Band, a gent com Kenny Drew, que l'hem sentit avui, i Stephen, que l'hem sentit diverses vegades, ara l'hem tornat a sentir, doncs que es van unir amb aquesta banda. I primer van començar tots ells amb una banda d'un danès, de Jesper Tilo, i després van acabar tots junts amb aquesta Almost Big Band, això que hem sentit avui. I una banda, doncs ja us dic, amb un bagatge molt maco dintre de la història de la música en directe, tant a Montmartre Jazz, com hem dit, els jazzos de Montmartre, o el cafè de Montmartre, com vosaltres voleu, com per tota Europa. Magnífica l'aportació del gran Hernie Wilkins, ni més ni menys. Un altre que avui recordem dintre de la història de Steeplechase Record, Hernie Wilkins. Vaja, com no.

Bé, després d'aquesta versió, amb, ja em dic, amb Ed Zippen de nou, amb Kenny Drew, que els tenim molt permanentment allà perquè ja s'havien establert, al igual que Wilkins, a Copenhague, definitivament, i aquesta versió que hem sentit extraordinària de l'I Mean You, amb el nostre estimat Thelonious, amb uns arranjaments fantàstiques, pues, nosaltres continuem a Steeplechase i continuem a una altra bèstia, una altra dels grans, perquè clar, quan dius el nom de Jackie McLean, podríem dir que és l'alumne de Parker més avançat, no el que més s'hi semblava, sinó el més avançat, al igual que Phil Woods, i afegiria jo, i algun que altre més, però clar, Jackie McLean, que va arribar a la seva devoció per Bert Acetal, que també li va portar més que un problema. I Jackie McLean, que com no, va actuar en directe al Jazzus. Sí, sí. Ell va actuar el 5 d'agost del 72 al Jazzus de Montmartre, i va enregistrar en Kenny Drew, de nou, al piano, Bob Steeve, al contrabaix, i Alex Riel, músic de la casa, a la bateria. Pues ens anem amb el gran Charlie McLean, Charlie Parker, Jackie McLean, ens anem, com no, a un tema de Parker, la seva gran devoció, i una versió del Confirmation que jo diria que és per marcar, és tota una obra mestra. Atenció a la versió que escoltareu de Confirmation, això sí, Jackie McLean, com sempre, desafinadíssim, que era la manera que ell tenia de tocar i d'interpretar, però quina manera de plantejar aquest Confirmation. Al costat, repeteixo, Kenny Drew al piano, Bob Steeve, contrabaix, Alex Riel, magnífic bateria, també estan amb ells. 5 d'agost del 72, Jazzus de Montmartre, Copenhague, segell, Steeplechase, Jackie McLean i Confirmation. Gaudiu-lo, de veritat, gaudiu-lo molt.

Caram, uf, si tinguessin que dir qui és el postparkeriano més avançat, podríem dir-ne dos. Likonitz i Jackie McLean. Likonitz en un altre context, eh? Perquè és un dels que va evolucionar més les fórmules de Parker i les va contemporanitzar molt més. Però Jackie McLean, ahí està, va modernitzar. Jo crec, sempre he pensat que si continués vivint Bird, tocaria com Jackie McLean, perquè és l'evolució natural de Parker. I músics, saxofonistes alts, pues, fills de Parker, ja sabeu, Phil Woods és, fins i tot es va casar amb la seva senyora, o sigui que imagineu-vos, Phil Woods seria inqüestionable, Jackie McLean, Sonny Stitt, ja sabeu que n'hi ha hagut moltíssims, però el que queda clar és que Jackie McLean el que va aconseguir va ser modernitzar dintre de la filosofia Parker el propi Parker com ningú. I ahir l'hem tingut amb aquesta versió, jo diria que super espectacular, del Confirmation, amb una secció rítmica absolutament, perquè per tirar al costat d'aquest tio que per moments desafina d'aquesta manera i per moments té aquesta ànima voladora parkeriana tan exuberant i tan forta, doncs s'han de tenir molt ben lligats. I ahí estaven Kenny Drew al piano, Bob Stiff al contrabaix i, com no, Alex Gill a la bateria, recordant avui el grandíssim gegant a Jackie McLean el 5 d'agost del 72 al Jazzus de Montmartre. Ahir estava. Mare meva, sempre amb aquest desafinat que tenia Jackie McLean, especial, ningú ha tocat com ell, algo molt especial. Bé, el nostre programa s'està exhaurint i no ens quedarà pràcticament temps per escoltar del tot un tema, però jo us prometo que la propera vegada el portarem amb la segona part sencer. No hem arribat al nostre TT, però aquest tema amb el que ara morirà el nostre programa jo us el portaré sencer en alguna altra ocasió, perquè el sentiu, però no puc estar-me'n. I avui no hem tingut cantant. Tindrem cantant, en aquest cas tocant el piano, perquè volia ressaltar la gran pianista que és, també Shirley Horn. Excel·lent pianista i excel·lent cantant. Una de les millors, la gran cantant, la escollida de Miles Davis, sí, la cantant preferida de Miles, Shirley Horn. I no volia, almenys encara que sigui un trosset, no escoltarem tot el tema, però ella també va enregistrar per Steeplechase i va enregistrar un àlbum al costat de Buster Williams al contrabaix i de Billy Hurt a la bateria. Va enregistrar un àlbum per Steeplechase que, sota el títol de A Lazy Afternoon, és una autèntica obra mestra, de veritat que sí. I en aquesta ocasió avui no hem tingut cantant, doncs bé, us deixaré el que ens arribi del tema Gentle Rain, el tema de Jovim, per tancar el nostre programa. No el sentirem sencer, però us prometo que amb la segona part d'aquest programa dedicat a Steeplechase arribarà la totalitat del tema, o bé un altre d'aquest disc, i el nostre estimat, com no, Tete Montoliu. Fins aquí, avui el nostre repàs, aquests temes llargs, 12 minuts, 11 minuts, 13 minuts, i dedicats a Steeplechase Records, aquest gran segell, i de passada al Café de Montmartre, o el Jazzus de Montmartre, de Copenhague. Us deixo amb la gran Shirley Horn, el que dona de programa per la meva part. Ja ho sabeu, com sempre, feu moltíssim l'amor i gens la guerra, i ja veureu quin trosset de tema genial despedirà el nostre programa d'avui. Una bona setmana i un bon jazz. Feu moltíssim l'amor, repeteixo, i gens la guerra. Bye, bye. L'Andreu us espera.